0: E bonjour a tutes, bonjour a tutos, benvenuto din la vostro emissio occitano Furoburo, in directe, realizzato in partenaria amb l'associatio Aquiloc. A questo emissio es diffusito per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenig FM, Radio Galaxy, Radio Grand Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitano, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest estiu de 2026, que serà la darrera emissió de la SASU. Hi haurà l'actualitat del moment e un nouvel cop de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en Carsi e al Dela, mas també de musico occitano actualo amb l'Atalbero, le duo Meunier Villeneuve e Tanner de Drac, mas pel moment anan escuta la roulotte. C'est Stéphane au micro et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver.
1: Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio.

0: Tiens, Rob, tout de suite, hein? Faisais une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista biarnese pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclod publicò La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tutto homme, occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, ha de leggi. Un libro de tesi tutto spla argumentados e illustrados de exemples des meglius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, e spasla di un universitari mas di un nome che sapso che dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliato tutto sabido sulla questione linguistica de mes pla d'autros tematicos. Dinja que l'ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven ausit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaire crític sul biais de considerar les llengues en França o dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una pla grande finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues autres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversità linguistica e la diversità biologica. L'autu se contento pas d'analizzare la situazione linguistica in Francia, ma la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment in America Latina, so che dubris los horizons de recerca. Il grande ricchezo d'informacius e de donados bibliograficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod d'un gran editu parisenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furoburo!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 609 i mette en fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros, sul rapporto Liberación. Dijuno decisiu e meso lo 29 de juny passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggi. Lui jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un també que cap de solució alternativa satisfacente era pas estat demostrat e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'utalier de moro sujette a diversos enquistos penalos ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilizados per l'obratge. Aquelos proceduros separados del litigi administratiu que saro barrat.